Aquests són els nostres consells. Fena't a xeral. Per fer neta xeral i que estigui sempre brillant, passeu-li un tros de cotó banyat en vinagre i després aixugar amb un pedaç suau.

coneguem les nostres dites i refranys. El colom menja plata i quega plom. Vol dir que els colons costen molt de mantenir i no produeixen beneficis proporcionats a les despeses del seu manteniment.

Hola, Manu. Hola, estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

Aquests són els nostres consells. Depilació. Si vos preniu una aspirina una hora abans de depilar-vos, la inflamació de la pell se'n reduirà quasi per complet.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

Som d'opereta. I vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, per aquesta onat de bé.

Hola Manu, a Naipes t'enviem una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Contra la afonia. Si heu perdut la bou, no vos preocupeu. Poseu a bollir àpid i una tomàtica madura durant uns 15 minuts i beveu aquest brou quan encara està calent. Ho feis tres vegades en el dia i aviat recuperareu la bou.

coneguem les nostres dites i refranys. De mal de mo, els metges no en curen. Cal donar temps per passar un desengany amorós.

0: 104.2 Radio Murta con Manu Blanco.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Coure els ous. Per evitar que els ous se puguin rompre quan les aneu a bullir, afegiu a l'aigua una cuarada de vinagre.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui dona del que té, menja del que no té. Significa que el que obsequia un altre sol ser obsequiat d'aquest.

0: altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Baixa A.
4: Tu fontanero puede vender tu casa, y tu peluquero, y tu cuñado también. El problema no es quién la pone a la venta. El problema es quién responde cuando aparecen los problemas. Vender una propiedad es mucho más que abrir una puerta. Es informar, negociar, proteger y acompañar. Si quieres vender, confía en quien lleva casi 30 años resolviendo problemas. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
3: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
5: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntament de Palma.
3: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
6: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma. Uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
7: En aquest moment les Xalines. Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
8: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La fireta d'oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
6: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
7: Aquests són els nostres consells. Remei contra l'insomni. Mengeu un parell de panses abans d'anar a dormir. Tenen un efecte relaxant. Però no vos passeu, perquè tenen moltes calories.

coneguem les nostres dites i refranys. A poc s'encén el foc. Vol dir que convé fer les coses amb calma i sense precipitació.

0: Hola, som el cantautor menorquí Pep Marquès i vull saludar el meu amic i company en Mano Blanco. Pujar volums, que so, es ràdio morta. Mano Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut!
1: No el puc pas oblidar. Jo necessito.

0: Mira, soy Tony de Figueirán, Arrachí.
1: Somos Benete Porreres.
2: Soy Paco del Port de Sóller.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

sempre a Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
1: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Ja tornem aquí, som de Pereta, molt bon dia, visca Ràdio Murta, Manu, bon dia a tots els oients de Ràdio Murta. Escolta, Manu, que te sabria greu posar-me aquella cançó tan mona de Daniela Romo, que és una cantant mexicana, que deia allò de «Yo no te pido la luna, tanto lo quiero besar». És una cosa així, eh? No te penses que jo vaig molt bé, eh? Però sí, «Yo no te pido la luna», de Daniela Romo.

Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: Coneixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
2: Hola, Ràdio Murta. Som de Coloma de Sona. Li demano per la setmana que ve qualsevol de matí me pot posar dues cançonetes. Una que se titula Violetas Imperiales i l'altra una d'en Joselito. I en primer lugar la vull dedicar a la Maria de Pedra, perquè fa un parell de vegades que el capet se me n'ha anat i se m'ha oblidat. Pues per ella, per la Fina de Son Serra, la Francisca de Menorca, la Eulària i el seu papito, en José Luis, i també molt especial per en Tomás Navarro, per Nen Medres a Cabana, per totes aquestes amigues que dijous m'ho reuní, i per totes elles, un beso molt fort. Maria, se me va a fugir del cap, vinc que te sentia. Un beso per tot, Ràdio Murta. Manu, per tu i per en Vicenç, no me cansaré de dir-ho. Lo millor de lo millor. Gràcies, Manu, de tots.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Hola, sóc la Cati de Llucmajor i m'havia escoltat una cançó de Juan Am Vidal. La cançó que m'havia escoltat és la primera que va treure de Ràdio Murta. Se la dedic, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

tarda. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Estrella, arròs sec mesclat a sangs i caragols, així com otros arroces, frit, escalivada, llom amb col i més. Avisa antes de venir i tendràs tu mes a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
0: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Ουφ, κι είναι και όλο. Για βουί και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και απίδρο πάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουμπέρ, κι άδε δύο. De las 10 a las 6 de hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi. Això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: 664-203-674. 664-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Nueva temporada en Gaspar Bou. Ropa masculina en Muro. Atención personalizada. Especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-53-71-63. 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ajuntamiento de Muro. A Gaspar Bou. Vos esperam el pròxim diumenge, dia 20, en el Mercadet d'Oportunitats de Muro.
2: Hola, Manu. Bon dia. Som la Margalida de Campanat i volia sol·licitar dues cançons i felicitar, que siga un poc tard, Anna Maria de Tolleric, Anna Maria Riera, Anna Maria de Palma, Anna Maria Colomer i Anna Maria Magdalena de Santanyí, pel nom de Maria. I les cançons serien Mare de Joan Manuel Serrat i Maria. Maria, hi ha moltes versions i la que més t'agradi. Perquè a jo totes m'agraden i les don els molts d'anys, molta salut i molt d'ànimo a totes aquestes Maries i a totes les que escolten Ràdio Murta. Moltes gràcies, Manu, i fins una altra.

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Sant Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Sant Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
4: ¿Se acaban las vacaciones? Pues en el Club Escuden Rabassas Estorres empieza la fiesta. A partir del 1 de septiembre arrancan las actividades de la Asociación Gent Gran. Gimnasia, yoga, sevillanas, informática, baile en línea, baile de salón, baile bot, bingo y mucho más. Ya puedes inscribirte. Club Escuden Rabassas Estorres.
5: Hola chicos, soy Mireia Bravo y quiero mandar un saludo a mi gran amigo Manu Blanco y a todos los seguidores de Radio Murta. Un besito.

Aquests són els nostres consells. Purguem moixos. Dins els pisos, els moixos no tenen oportunitat de purgar-se menjant herba. Per solucionar-ho, el remei és donar-los un iogurt a la setmana. Els encanta i les manté sants.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Lete sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vinic en Ella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vinic en Ella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Som un Jaume de Santa Eugènia.
1: Som un jove de Saua, feliç.
2: Som la Maria de Ses Torres.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
3: Aquests són els nostres consells. Miralls netíssims. Sabeu quina és la millor manera de deixar ben nets els miralls de la casa, inclús el del bany? I de tan sols les heu de fer nets amb paper de diari banyat amb aigua sabonosa. Després, per donar-li l'acabat final, passar un pedaç de cotó que no molli pelussa. Veureu que nets.

0: Nuevamente.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. A qui muda, Déu l'ajuda. Significa que cal canviar de procediments quan els que s'havien adoptat no van bé.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. L'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja d'escapvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Mundo, Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Namam Gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Sabíeu que el poble de Bunyola va inspirar a l'escriptor Llorenç Villalonga les seves obres Bearn i Les Fures?

amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Quan se romp la pestanya de seguretat, ja no podeu tornar a gravar la cinta. Podeu solucionar aquest problema si cobriu el forat amb un tros de celo. A més, això no fa mal en el vídeo.

0: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
1: Quiero rayos de sol.
0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma. ¿Tens ganes de sport? I d'apunte aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb Sopetit Comerç.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música.

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut! Salut!

0: Com esteu? Som en Joan Sanguito i volem veure una forta abraçada i una salutació per tots els oients de Ràdio Murta.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
3: Saludem a continuació en el senyor Llorenç Bausà, que és enregidor i president de Malla. Senyor Bausà, molt bon dia, com està vostè?
4: Molt bon dia, com estàs?
3: Molt bé, hem de parlar de, bueno, d'aquestes intervencions integrals que està fent en Malla, que està fent el Ajuntament de Palma en diferents barriades, intervencions integrals de neteja, la darrera que ha afectat a 8 barris de Palma i on s'han retirat pues, gairebé 20 tones de residus, no?
4: Així és, com bé saben, el que feim és donar continuïtat en el Palma Punt, aquell projecte que va iniciar passat l'estiu del 2023 i que ha vengut per quedar-se, i en el qual el que se pretén és restablir, diguéssim, la netedat que falta fer a la nostra ciutat, i per tant, veiem més que necessari incrementar aquests serveis per, com deia, deixar Palma a punt i en perfectes condicions.
3: En aquest cas estem parlant de barriades com Arxiduc, la plaça de Toros, Son Oliva, Solivera, Manecer, Capiscol, Camp Redó i Bons Aires. En què consisteix realment, no?, això que vostès anomenen intervenció integral de neteja?
4: Bueno, nosaltres això el que fa és donar suport ja a l'operativa ordinària que tenim en els nostres carrers. Ho està comentat, en els barris en els quals hem estat actuant fins ara. Ara estem, per exemple, diguéssim, en el sector 3-4, que ens correspon el que és el pla de ciutat, Sant Jordi, Saranjassa, etc. I el que fem és donar suport als nostres treballadors que ordinàriament tenim ja en el carrer. És a dir, el servei ordinari s'ha augmentat amb aquest pla, amb aquest Palma Punt, amb el qual el que fem és reforçar en torns de dematí i hora baixa, diguéssim, se neteja d'uns 50 operis addicionats en els que ja tenim en els carrers.
3: I quin feedback obtenen vostès dels ciutadans? Entenen els ciutadans aquesta percepció de que, evidentment, Palma i els seus barris estan més nets i millor?
4: Jo deixo la percepció en el costat i el que faig és incrementar l'operativa perquè Palma estigui més neta. No me baso en una percepció, sinó que ens volen basar en una realitat, i és que Palma sigui més neta. Són conscients que queda molt a fer, són conscients que tal volta ara ens estigui escoltant algú que digui jo que he de passar per un carrer i no s'ha fet o no sé què o no sé quantos. Som conscients, però això el que fem és, diguéssim, incrementar recursos per tenir una ciutat molt millor. Però jo també vull fer una crida a la responsabilitat ciutadana de cada un de nosaltres, i és que la gent ha de ser conscient de que per tenir Palma neta no tan sols fa falta que facem net des de Malla, sinó també el que se necessita és que tots i cada un dels ciutadans que estem a Palma doncs també tinguem cura del nostre entorn. Per tant, el que no fem a casa nostra no ho hem de fer en el carrer.
3: Sense cap dubte. Aquest missatge està... Bueno, jo crec que és molt, molt acertat, perquè en el final, si no posam un pop de bueno, pues això, si no col·laborem tots, després pel món de recursos públics que hi ha allà, és complicat, no? Qualque cosa més que vostè vulgui afegir? Me deia ara que, bueno, ara començarem amb aquesta neteja integral en altres barris de ciutat, no?
4: Efectivament, passam al sector 12B, que són aquests sectors doncs, que agrupen els barris del Pla de Palma, que proveu de qualque manera aquests pobles com Puig de Sant Jordi, Saranjassa, Casa Blanca. Doncs ara ens anirem allà, on intensificarem, com dèiem, en tons de matí i hora baixa, el desbrossament, la neteja i manteniment de contenedors i papereres, seguim eliminant grafitis, aquesta creuada que tenim des de l'inici d'aquesta legislatura, i que aquesta aquí de govern el que ha fet és incrementar més de 10.000 grafitis eliminats per any. Per tant, de bo, qualque dia no retirem, com bé vostè ha dit a l'inici, quasi 20 tonelades, ni retirem cap grafitis, perquè el que voldrà dir és que hem aconseguit que desapareguin de la nostra ciutat i que siguin un poc més cívica.
3: Llorenç Bausa, que és el regidor president de Maia, entre d'altres responsabilitats i càrrecs dins de cor de l'Ajuntament de Palma. Moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres, i que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
4: Molt bon dia. Gràcies.
2: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
5: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17, o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESTBALEARS26. Recuerda, WESTBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
6: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
7: Fent camí. Ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
8: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de sora baixa, aquí, a Ràdio Murta.

sí, un dels èxits de Maluma, aquest home, que no vegis, ha triomfat, però a lo grande, eh? Con el flaco, el rei de la salsa, en Marc Anthony, que demà fa 58 anys. Avui farem especial, perquè demà tenim Troy, i passat demà. Buenas tardes, vamos a ser feliz, los 4, los 4.000, los 40.000, los 400.000.

0: A partir d'aquest moment, obrim el telèfon perquè puguis telefonar al 971 43 97 85. La primera persona que mos cridi, entra en directe, corre, llámame. Marca el 971 43 97 85. Venga, que esto empieza ya. Bueno, anem al gaire i començant, venga.
1: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: A vida d'en Martí Serra, saigo que babam, que mos encanta. Per cert, que ja li vaig dir al tio Martí, menys si me convides una tassonada d'aigua. Mm? A veure, menys si diu esta boquita mia, que no me fa cas. Bueno, anem amb una altra... Anem amb sa primera cridada, vinga, anem-hi.
2: Bones tardes, hola.
3: Hola.
2: Hola, bones tardes, amb qui xerram?
3: Amb el Francisco.
2: D'on telefona, Francisco?
3: De la Palma.
2: A veure, jo aquesta veu la conec.
3: Hombre, ell si coneixes. Ja crec que ens coneixem.
2: Aquesta veu... T'assembles molt? No m'havia fixat. T'assembles molt en en Xisco Boussà, el president del grup Güell, que és el meu gran amic.
3: Hombre, som el mateix.

0: com estàs, estimat? Ara no t'havia reconegut, te pot creure?
1: Pues, de ruta, com sempre.
0: Bueno, quina alegria. Conta'm, que escolta'm, aquest cap de setmana serà gros assumpte, eh?
1: Sí, que veurem més gotats.
0: Però a tu t'agrada, Xisco.
1: M'agrada la marxa.
0: T'agrada la marxa. Xisco, ets la fira de l'esport i t'hi has tirat de boca.
1: Hombre, tu saps que el nostre amic David és un gran amic i quan ens demanen ajuda, ell ha pagat tot el que ha pogut per ajudar-li.
0: Però això és així. Tu saps que jo demà me vaig amb en David, que tenim el programa Sora Baixa del grup Güell de Fent Camí, de les coses del Güell, que se podrà escoltar demà a les 5 i divendres també a les 5 i mitja. Però enguany, la veritat que, fixa't que s'ha recuperat lo de la Fira de l'Esport, però amb el grup Güell. La gent me demana pel tema de l'arròs Poblet, de les actuacions, ben xanguito. És una festassa, eh? Dissabte és una festassa, però lo de diumenge de matí és gros, eh?
1: Hombre, perquè quan tu saps, feim nosaltres actuar amb totes les edats, les persones majors, les persones joves, tu saps que hi haurà un conjunt de 14 o 16 anys, hi haurà coses per diumenge, hi haurà coses per dins, i després en Xanquito i un altre tio molt feo que hi ha una senyora molt guapa.
0: Això que és en Xisco Bussà, que cantarà?
1: En Xisco Bussà, sí, sí. No?
0: també hi serà en Tangatim, en Carlusqui, així és. I compte'm, perquè jo el que m'han estat demanant, Xisco, i ara xerram en directe, però la gent m'està demanant, diu, escolta, com ho podem fer per pastiquets, per comprar, per participar, per dinar de Ras Poblet amb el grup Güell, com ho han de fer, Xisco?
1: Pues mira, se poden apuntar a la pàgina web, grupgüell.es, i també dissabte de matí, dissabte de baixa, en el mateix almoç posarem tiquets a la venda.
0: El dissabte de matí, dissabte hora baixa, la gent que vagi a la Fira de l'Esport podrà comprar tiquets per diumenge, no és així?
1: Sí. Vale. Hi ha un cupó no molt gros perquè si ens pugui escoltar, però posarem aquesta oportunitat perquè si ens pugui escoltar.
0: Clar, perquè enviar el Pepis ha de saber per quants ha de ser serrals, més o menys.
1: Hombre, sí, perquè si no, i a més, a Serrals tindrem aigua del nostre bon amic Martí Serra.
0: Que ets el millor.
1: Ja sortirà millor a Serrals.
0: Més bo. Escolta, que sí, és així. I tu saps que li poses...
1: Això és molt important, també, eh?
0: Tu, que has fet feina amb peix i en totes aquestes coses, tu saps que el gènere, tots els detalls són importants, eh?
1: Mon pare deia que per fer un bon arròs de peix, el primer que hem de posar és peix. I en Violet, fora material.
0: Molt bé, Xisco. I compte'm, Xisco, vosaltres hi sereu. Dissabte de matí ja hi sereu per allà, vosaltres.
1: Sí, nosaltres col·laborem amb allò. Dissabte de matí hi haurà la nostra amiga Paquita de la música.
0: Que fa una... Escolta, que na Paquita fa una feina fantàstica, eh? Jo t'ho dic, la tinc ja com a companyera meva de discjòquei. És a dir, la sent com una persona amb vocació i que li agrada fer el que fa.
1: Sí, fa una feinada, en el Google fa una feinada i t'ho puc dir jo perquè és rara que no xerren cada dia.
0: Sí. És una passada aquesta dona.
1: També dissabte matí tindrem la botocada Tambors per la Pau. I ara m'acaben de comunicar que dissabte vespre que veurem la festa en Sor Dimoni de Sant Fortesa, del Met.
0: Sí.
1: Que seran entre 25 i 30 dimonis.
0: Ostres! Sí. No, i aquests són gamberros, eh? Tu ho saps?
1: Sí.
0: M'agrada. Això dissabte, a la Fira de l'Esport de Sant Moix, celebrant els 50 anys que han passat de la construcció de lo que és el pavelló, aquest molí esportiu.
1: Sí, construcció del pavelló de Sant Moix.
0: Sí. I diumenge de matí, a partir de quina hora hi ha truï?
1: A partir de les 10, comencem en un grup per infantil.
0: Mm.
1: Després, a la nostra migana en Zumba.
0: Sí. Després, Nani Rodríguez, sí.
1: Sí, exactament. I després, un conjunt que ja va actuar a sortir de la marxa nostra.
0: Sí.
1: i després un tio feia com una lota molt guapa.
0: Sí, home, perquè per feia vaig jo.
1: Exactament. I que veiem amb en Xanguito.
0: Ja me diràs. I és una passada, ja veuràs la gent. La gent loca amb en Xanguito, amb en Joan. I de, ostres, doncs pues mira, estic molt content que m'hagis cridat i mos contis un poquet això. Ja que has telefonat, per mateix preu, demanem una cançó, Xisco.
1: Hombre, una cançó molt mallorquina. Es esperava la llavosa.
0: Que sé cert, que sé cert que la faran a Sant Moix amb el grup Güell. Ho sé cert. Sí, qualcun ball de bot, boleros, jotes, sí, un copeo, no és així, bot, fandangos.
1: També dissabte hi ha l'Assumpció, també hi ha el coro que són d'aquí.
0: Sí.
1: Hi ha bastant, i també són, hi venen els teus amics de Bahia, ben ballat i
0: sí,
1: ben sonat.
0: Exacte.
1: Ho he dit correctament avui.
0: Ho has dit, avui ho has dit bé, això és nou.
1: No, perquè puc.
0: Molt bé, molt bé. Idò, estimat, que estic molt content que mos contis tot això i que mos haguis telefonat. Menys si mos crides més vegades.
1: Sí.
0: No?
1: I el vull dedicar a tots els oients de Ràdio Murta i principalment als voluntaris del grup Güell, que quan tu saps és la nostra força de Güell.
0: Sempre els tenim presents i tu sempre presumeixes d'ells i estàs ben orgullós com ha de ser. I ja m'encanta, tu ho saps, eh? Tu ho saps, que ja m'encanta. Molt bé, i de Xisco Bussà, president del grup Güell, que t'enviï una ferrada ben forta i que mos veiem aquesta setmana. Ja saps que demà dimecres, a les 5 de Sora Baixa, escoltarem aquest programa vostre amb en David Salom, i que repetirem per promocionar com se mereix aquesta bona feina del grup Güell dins la Fira de l'Esport, també divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa. I nosaltres ja mos veurem dissabte.
1: David també és un bon amic nostre, com tu saps, i se mereix tota l'ajuda que li puguem donar.
0: Així és, així és, així és, tal qual. Molt bé, Ida, una ferrada ben forta, Xisco.
1: Una ferrada a tu i a tots els teus oients.
0: Gràcies, bones tardes.
1: Gràcies, bones tardes.
2: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.
4: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de Sora Baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 de matí a 2 de migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Som l'Eugènia Tobin, dels Vall de Mossa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mossa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
1: Fent camí. Ses coses des Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de l'hora baixa, aquí, a Ràdio Murta.
0: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Torna a la Fira de l'Esport en el marc del 50è aniversari del Palau Municipal d'Esport Son Moix. Els dies de 9 i 20 de setembre, el Palau Municipal d'Esport Son Moix recupera la Fira de l'Esport, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'esport palmesà. Durant dues jornades, Son Moix reunirà més de 100 entitats esportives i oferirà més de 180 activitats gratuïtes per totes les edats. Exhibicions, demostracions, tallers i activitats participatives perquè tothom pugui descobrir, practicar i gaudir de l'esport. La Fira de l'Esport serà els dies de 9 i 20 de setembre de 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores en el Palau Municipal d'Esport de Son Moix. Una gran festa per celebrar l'esport i el 50 aniversari del Palau Municipal d'Esport Son Moix. Vine, participa i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport, IME, amb el patrocini d'Escorte Inglés i Urbia Services. Avui, doncs, anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
3: Hola.
0: Hola, amb qui xerram?
3: Mari de Palma.
0: Què tenemos que escuchar, Mari?
3: Imagination, la canción Musical Life.
0: ¿A quién se la dedicamos?
3: La dedicamos a ti, por los oyentes incluidos. Al centro de Mes Vida, luego también a los de la Fundación Aldaba, también a los de Conecta Balear, también a los del Gobierno Balear, a los de la ONCE, a los de la Fundación Aldaba, a Juanjo y a Carlos, a todo el que le guste, a los de teleasistencia de la Cruz Roja, y que todos la disfrutemos juntos.
0: Muy bien, gracias por llamar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, hasta luego.
0: Hasta luego. Ya tornen els bunyols. Ya tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, ves a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: Cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclado sin ingredientes, así como otros arroces, frit, escalivada, llobon col y mes. Avisa antes de venir y tendrás tu mes a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Canquirante. ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
0: Així que ja ho sabeu, a la Fireta d'Oportunitats de Muro, aquest diumenge. Anem amb una altra criada.
2: Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Jo xerinc, jo.
2: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
3: Procuro olvidar-te.
2: Procuro olvidar-te. Però d'aquí, perquè jo tinc unes versions precioses. Tinc la d'en Rafael, sí. Tinc la d'en José Vélez, tinc la de Los Catinos, Bertín Osborne, Alejandro Fernández, de María Dolores Pradera, de Pasión Vega, d'en Paco Candela. Quin t'agradaria?
3: Oi, oi. Què t'agradi més de tu? Perquè tens molt bon gust.
2: Molt bé, i d'ara te'n posaré una d'elles. I a qui la dic?
3: Pues la dedico pues, a tu ràdio morta, a tu, a teu fió, a la teva família, en fi. És una cançó amb el món que jo m'agrada molt i, en fi, per tots.
2: D'acord, i d'ara mateix te la posa.
3: Gràcies, Manu, moltes gràcies.
2: Gràcies, sí. Bones tardes.
3: Bones tardes.
0: Ei, tens pla per dijous?
4: Una nit d'estiu.
0: Xarop, té la música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.

0: 664-203-674. 664-203-674.
1: Descubre Trasglobs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Trasglobs.
2: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
0: I d'Esportles, a Ràdio Murta, una altra telefonada. Bones tardes, hola.
3: Hola.
0: Amb qui xerram?
3: Digues,
0: les escolones. Qui hem d'escoltar?
3: Una ranxera de la Rocío Dúrcal.
0: A qui ho dediquem?
3: Anna Nati de Sant Oliu especialment, de tots. Però quan dice que li agraden a Rocío Dúrcal i les ranxeres, avui li dedicaré.
0: Molt bé, i d'ara mateix la posam.
3: Ara diré una cosa, però no sé si t'emprenyaràs.
0: No, jo no ho crec, però bueno.
3: Crec que m'has d'emprenyar, però... Que vau fer Marruecos i Marruecos ha vengut a Espanya.
0: No, no, això està clar, això està clar, però... No.
3: Quin desastre, Déu meu.
0: Això és així, això és així.
3: Això és així. No hauries de dir, però això és així.
0: Està així, la cosa. Així
3: anem,
0: és.
3: Anem a mica al Portitxol. A tots els que els agradi, en el Joan, que està aquí, sempre molt barà, ja saps. I a tu?
0: Molt bé, i d'ara mateix la posam, d'acord?
3: Vinga, res, gràcies, guapo.
0: Gràcies, adéu, bones tardes. Adéu.
4: Ai, Déu meu, sí, així està la cosa. Vinga, anem a ballar en el coll d'en Rabassa.
5: Los domingos vuelven a tener sabor a fiesta. A partir del domingo 13 de septiembre, el Club Escuela en Rabastas Estorres os espera con música, buen ambiente y pan boli para todos. Así que ya sabes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, baile y cena. Ven a mover el esqueleto al Club Escuela en Rabastas Estorres. ¡Te esperamos!
6: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport, piscinas exteriores e interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627-48-48-48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono, 627-48-48-48.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerret Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

Fins aquí aquest programa d'avui. A tota la gent que ha telefonat, moltíssimes gràcies. A tantíssima gent que mos escolta. Uau, gràcies. En aquestes marques comercials, negocis, empreses, comerços, botigues. Més agraït que mai. Agraït que no te pots imaginar. Ara disfrutarem del rei de la salsa, però també fa pop, fa balades, fa de tot amb Marc Anthony. Sí, sex de na Jennifer López, de J-Lo, que diuen les males llengües que és una dona molt exigent.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Ουφ, κι είναι και ολό. Για βουί και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μονενάν και απ' υδροπάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουμπέρ, κι άδε δύο. De las 10 a las 6 de Sorbaixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els pactes especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler, per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.

Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.

0: amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbat Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Ous bollits. Per coure un ou que s'ha romput lleugerament, vas de fregar la closca amb llimona o vinagre abans de submergir-lo dins aigua. Així evitareu que surti es blanc.

Coneguem les nostres dites i refranys. L'amo fa el mosso i el mosso fa l'amo. Si se sap manar, és més fàcil obeir i viceversa.

0: Maddalena de Palma.
1: Sono Marga de Spilerí.
2: Sono Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta